Bene dur que l'haig maltractat, trobant la força i la làgrima m'he perdonat. A embraçar te m'ha sostentut de l'home più fortunat. A te que m'he embarat a viure d'hora i minut, tu que si ha adelantat l'aria i te respira ancora. A te que t'haig vist i anyerim d'aquesta immana, te voglio dir que si ho veig tot.